Así era a vida. Bé, d'aquella no era perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa quant més de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que són moltes. No s'ho podia innovar, eh?